0: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
1: Radio Alcoy, Onda Media.
2: Si quiere participar este lunes en el programa Suya es la radio de los oyentes, dejando sus opiniones, quejas, agradecimientos o lo que usted quiera comentar, puede hacerlo dejando su mensaje grabado llamando al contestador 96 652 62 77, o dejando una nota de voz a través del WhatsApp 655 99 57 95. También puede participar en directo a partir de las 13:40 horas al 96 652 62 76.
1: Radio Alcoy, Onda Media.
3: Hablar a la gente.
4: Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada, la versión extendida en la cadena SER.
0: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
5: Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo.
6: Historia de dos ciudades. Charles Dickens, 1859.
0: Cadena SER. El placer de escuchar.
7: Comencem temporada. Comença la llavor. I com sempre amb Quique Lencina. Bon dia.
8: Bon dia, i també amb Juan Magraner.
7: I avui encetem la cosa amb un dels nostres col·laboradors. A més, amic i de la casa. Ramon Mampel. Bon dia.
9: Bon dia. Home, jo crec que la presentació ja no pot ser més halagadora.
7: I comencem amb tu, comencem amb Ramon Mampel, perquè anem a parlar d'una de les coses que més li agrada, o no, més encara, que és la seua vida. Anem a parlar d'oliveres mil·lenàries.
8: I perquè tenim novetats, des del 2006 es treballa en la seua protecció, tenim llei, tenim reglament, i faltava un catàleg. És així, Ramon?
9: Sí, a veure, aquesta era la tercera pata que ens faltava des de que se va iniciar l'aprovació de la llei, i en acabat se va fer el reglament, i ara, per acabar, diguem-hi, de tancar el cercle, doncs era acabar de fer el catàleg. De moment, doncs hi havia algunes oliveres catalogades, però tot el més gros que, diguem, estava ahir al Maestrat, doncs això no s'havia fet. I a partir d'ahir, bueno, nosaltres ja fa molts anys que vam crear una associació d'amics de l'olivera que vam anar influint perquè tot això quadrés, i després se va donar de baixa i encara l'han tornat a recuperar, i hem anat insistint molt perquè tot això s'acabés de fer, no? I ara ja, a partir, bueno, l'altre dia va estar el conseller per vindre a veure ja que s'havien iniciat els treballs, i ahir s'han destinat dos tècnics que estan ja hi havia alguna de documentació feta, però estan, ja han començat el catàleg, començant pels pobles on n'hi ha més de tots, que són Canelo Roig, que n'hi ha sobre 1.200 arbres, i la Jana, que en té sobre 1.000, i si poden fer Traiguera també, que en té sobre 600 arbres, probablement aquests tres pobles ja són la meitat del patrimoni que tenim ahir a la comarca del Maestrat.
7: I tindre ixe catàleg quan estiga, Ramon, què significa?
9: Bueno, significa que ahir tindrem les oliveres georreferenciades, ja, cada una en tota la documentació, i això probablement, primer que res, evitarà de que hagi tentació de tornar a fer arranc d'este patrimoni. Una volta que tenim ja el patrimoni més important del món, que ha sigut perquè, bueno, qui s'ha salvat l'economia de la subsistència i la misèria, i per això tenim, perquè no vam poder canviar de cultiu, però Això significa que no hi hagi cap temptació per tornar a arrencar oliveres. I l'altre, que per totes les generacions venideres ja hi haurà un tema estructurat i una feina feta i sabrem a cada lloc on se troba cada olivera.
8: Estaves parlant de molts arbres, centenars d'arbres, inclús milers d'arbres. Concretament, quantes oliveres, aproximadament, no sé si estan comptabilitzades, mil·lenàries, tenim ací a la comunitat i on estan? Estan en un punt concret o estan repartides?
7: A banda de les que has dit ja.
8: Sí.
9: Sí, a veure, ahir m'en quedaran uns 5.000 al Maestrat, encabat, bueno, la Plana Alta també en té, a Coves, a la Vall d'Alba, Villafamés, per la zona esta també n'hi ha. Encabat ja, a medida que vas baixant, que això normalment hi havia a tota la Mediterrània, però al tindre recursos d'aigua se van arrencar molts d'arbres. Aquí tenim, al Maestrat tenim Vinaròs, Benicarló i Peníscola, i en queden molt poquetes, però també n'hi havia ahir. A Sagunt n'hi havia, més avall també n'hi havia. A Gorga crec que n'hi ha una que li tenen una veneració com a arbre mil·lenari que és, no? Però això el que tenim que fer és al llarg de la comunitat, la Serrana de Segorbe també, la Serrana no, hi havia un altre nom, però bueno, a Segorbe també n'hi ha una, i tot això el que tenim que fer, tot aquest patrimoni, és catalogar-lo, i sabrem on està cada una i el respecte que li hem de tindre.
7: Perquè deies, Adés, una cosa important, el tema de llevar aquestes oliveres, arrencar-les, això continua fent-se?
9: Bueno, ara, el que són de les que està feta la llei, ahir s'ha respectat perquè nosaltres hem sigut guerreros i guardians, no?, en tot això. I si hi ha hagut alguna incursió, l'hem denunciat en seguida. I acabat també, tots els agents mediambientals han estat molt, molt a l'aguait, perquè si hi havia algun moviment, quan almenys van a parar, no? Tot això, i acabat, una de les coses que vam fer bé ja des del principi va ser, diguem, tindre un contacte amb la societat i implicar-la a la societat. I això vol dir que la societat se va sensibilitzar. I aquí vam guanyar una batalla. Tots els que primer volien arrencar i fer negoci, en acabat han volgut fer oli i han volgut mantenir-les, perquè al final, a part d'aquest patrimoni, podem dedicar-ho a un turisme respectuós, a fer oli d'aquestes oliveres, un llarg, etc. I per això el fer participar la societat ha sigut un apoyo més que ens ha fet fer que aquest patrimoni se mantingui aquí viu.
7: Ramon, parlar d'oliveres, d'arbres que tenen més de 1.000 anys, i això sabres que quines històries ens conten?
9: Bueno, una, que són arbres que tenen més de 1.000 anys i segueixen produint. L'altre, que ja devien tindre una cultura, ja els romans o fenicis i grecs, que van estar fa 2.700 anys aquí, i ja empeltaven. Vol dir que ja tenien una cultura per ficar les varietats que en ells els ho anaven bé. I l'olivera en aquell moment, diguem-hi, cobria un munt de necessitats. Des del moment que feia oli, l'altre que feia, bueno, oli pel consum, oli per les làmpades, llenya per cuinar, la fulla pels animals, se veu que va bé també per la sang. Vull dir que l'olivera ha jugat un equilibri important dins de la societat des d'aquells moments.
8: Parlaves abans de la societat, de la sensibilitat, no?, de la societat, que cada volta és més gran, esperem. Com participa aquesta societat? Perquè hem tingut l'oportunitat, el senyor Magraner i un servidor també, de fer visites, no?, a aquestes oliveres. És a dir, la participació directa damunt de les oliveres, això es pot fer, no?
9: Sí, a veure, nosaltres sempre hem estat predispostos i acompanyant a tota aquella gent que hagi volgut vindre. Des del moment que han vingut gent de diverses universitats, inclús en col·laboracions que tenen en altres universitats estrangeres. Després, des de l'Associació d'Amics de l'Olivera, que nosaltres, quan la vam formar, vam buscar un president, que era president honorífic, un Premi Príncep d'Astúries, que ell pervenia a la seva família, que ara ja ha desaparegut, pervenia d'aquí, del Maestrat, la seva família, que era don Federico García Moliner, i sempre m'he involucrat des de la universitat, des de bueno, la Diputació, per supost, que ja va editar un llibre que es deia Olivos de Castellón, i ara ho ha tornat a fer una tradició. Després també la pel·lícula L'Olivo, que es va fer, pues, bueno, se van ficar en contacte amb mi concretament, farà pues, 14 anys, ara el mes de juny, va fer 14 anys.
3: Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años.
10: ¿Qué piensas?
11: Pues pienso en que no pienso vender.
3: Y ese árbol es mi vida, y vosotros queréis quitarme mi vida.
9: Bueno, pues Itziar Boyain i Paul Laverty, que és la parella i a més va ser el guionista, van creure convenient fer una pel·lícula en aquell moment de tota l'especulació que hi havia. I bueno, al final, pues, xicotetes coses que fan fer que cada vegada estigui més enterada la gent. També som baluarta Slow Food en el producte i ahir ens coneixen a tot el món. Però bueno, pues una comarca xicoteta com el Maestrat, pues al final han coneguda al món per les olives mil·lenàries.
7: I és un llegat que no es pot deixar perdre.
9: No, això no ho hem de fer. Tinc en compte que el que parlàvem de subsistència i misèria en aquell moment i que d'allò vivien, pues avui li hem donat un valor, una per la part del patrimoni, l'altra estem fent oli i l'altra divulgació. Això és el que tenim que fer. I si és un llegat que ens han passat els nostres avantpassats, nosaltres no tenim el dret de comercialitzar tot això. Al final, si a casa hem de comercialitzar, és la dignitat de la nostra comarca.
7: Ramon, ja pràcticament per acabar, parlant d'aquestes oliveres mil·lenàries o no, una pregunta que, per cert, després parlarem d'aquestes coses, com afecta la calor, especialment la d'aquest estiu, a les oliveres?
9: A veure, l'olivera és probablement l'arbre més intel·ligent que tenim, perquè l'olivera, si passa set, deixa caure el fruit, primer que res és la seva vida. I ara, pues, últimament, que pues, bueno, han vingut canvis, poquet a poquet han anat avançant aquests canvis, en moltes calors, en moltes sequeres. De fet, hi ha hagut anys ara últimament que no s'ha produït res del món, perquè pues, no ha tingut la suficient humitat, perquè normalment estan en terrenos de secà, i no ha tingut la suficient humitat, per tant, ella només ha intentat mantindre's ella, ha deixat caure el fruit o la flor perquè no ho podia mantindre. I ahir, pues, cada vegada, probablement, si anem avançant en aquest nivell que anem avançant, en tot el tema de canvi climàtic i tot això, pues, aquestes sequeres continuades faran fer de que els arbres pues, no puguen mantindre el fruit. Estos anys, bueno, han anat plovent, l'any passat va haver una mitja collita, va estar molt irregular, però, bueno, enguany probablement hi hagués una miqueta més, però totes aquestes incidències meteorològiques causades, probablement moltes d'elles pel canvi climàtic, pues, al final incideixen en el que és mantindre la producció principalment i, en acabat, pues, bueno, mantindre l'arbre també.
7: Ramon Mampel, mil gràcies per ajudar-nos a encetar la temporada. Anem parlant. Avui no ha sonat això de l'or de Ramon, però tornarà a sonar, clar que sí. Gràcies, Ramon, i fins l'altre. Ens veiem al teu hort.
9: Gràcies a vosaltres per poder divulgar este patrimoni.
0: La Llavor, Juan Magraner
7: i Quique Lencina. Estem tenint, perquè encara no ha acabat, un estiu prou problemàtic per a l'agricultura. Igual que les persones patint la calor, el raïm també ho fa. I ha obligat a avançar el calendari de la verema, entre altres coses. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia a tots.
7: Estem en la secció que dediquem al vi i volia preguntar-te com està afectant la calor, precisament això que estava comentant, no? al calendari de la verema.
12: Doncs la calor el que fa és adelantar la maduració del raïm, això principalment. Mm-hmm. I a banda de adelantar-la, el que fa també és accelerar-la. La maduració del raïm, de normal, pot durar 2, 3, 4 setmanes i el que fa la calor és acortar-la moltíssim. Uh-huh. És el que ha passat aquest any. Aquest any hem tingut molt de calor, molt, molt de calor. És més, hem tingut un 30% de dies comparant amb el 2025, un 30% més de dies que han superat els 35 graus de calor. Això és moltíssima calor per al raïm.
7: Queda clar que afecta el procés de la producció del vi i m'imagino que també a la manera de treballar dels cellers, però ens preocupa també el producte final. No sé si es veurà d'alguna manera perjudicat per aquest canvi del calendari i sobretot de la calor.
12: El producte final sí que depèn moltíssim de com en estem treballant el raïm des de fa anys, perquè la calor ens podem defendre de la calor de diversos.

0: fem és posar-li una mica de sombra, el que el raïm va madurant d'una manera molt més llenta.
1: Bé, el que està clar, penso jo, que la calor d'aquest estiu pareix que no és una qüestió puntual d'enguany, sinó que es podria repetir els pròxims anys. Clar, ja ens hem de preparar d'alguna manera, preparar els cellers, no? A canviar tota la manera de producció.
0: Sí, això és una tònica que estem veient des de fa molts anys, i el que sí que és veritat és que com això no és no és una sorpresa per a nosaltres, el que n'hi ha que fer és ir preparant-se, però no només per aquest any, sinó anem-se preparant perquè l'any que ve va passar el mateix, el següent i el següent i el següent, perquè ja és algo que s'està... El pan nuestro de cada dia, que se diu en castellà.
1: Això està clar, perquè clar, el sombrejat que deies, no?, el posar la fulla, no sé si és un parche només, però clar, és que em pareix que el
0: problema va ser gravíssim. Ajuda bastant. Sí, a veure, també la calor el que sí que fa és evitar molt de enfermedades que podrien tindre a la vinya. Yeah. Perquè la immensa majoria de les enfermedades que té el raïm és principalment hongos. I la calor el que fa, sobretot si és una calor molt seca, el que fa és evitar la proliferació d'aquest tipus de...
1: Val, o sigui, que també té la seua part positiva, podríem dir. Encara que sigui mínima, però la té.
0: Sí, és com la calor de l'estiu, es fa passar-lo una mica pitjor que en altres anys, però a la misma vegada pues, es permeteix prendre dos copetes de cava a València en compte de una.
1: Bé, Maxi, el cas és que hem d'estar pendents de la calor i de la seva relació amb el vi. Continuarem parlant d'aquest tema. Imagina que ja que ara a l'hivern la cosa anirà a millor, però no sé si l'estiu que ve tornarem amb aquest tema tan problemàtic.
0: Una cosa molt important que hem de quedar-nos d'aquest 2026, i és que la qualitat del raïm que tenim és meravellosa. Tenim una qualitat aquest any que feia anys que no en teníem. No va tindre uns vins tan meravellosos com aquest 2026.
1: Mira, ens quedem amb aquesta bona idea. Maxi, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Quique.
2: Núria Pascual, com estem? Bon dia.
3: Bon dia, sí, estem tornant de l'estiu.
2: Sí, perquè en setem de temporada i ho fem encara en temporada de calor, però hem de dir que més calor que mai. És cert que duguem uns quants anys encadenant anys cada vegada més càlids, però 2026 el que més. I li preguntàvem fa un moment a Ramon Mampel per com ixa calor afecta les oliveres, i parlàvem fa un moment també de la verema avançada també per la calor, però no només són raïm i olives.
3: No, són tots els cultius, i a les persones ens afecta, les plantes que pobres poc poden fer, imagineu-vos el que poden estar patint els nostres cultius avui en dia.
1: Pues anem a parlar d'això, de com estan patint els cultius tradicionals. Igual em poso una miqueta a la catastròfica, no? Però podem dir que els cultius tradicionals i endèmics estan d'alguna manera i per este calor amenaçats?
3: A veure, amenaçats és una paraula forta, no havies dit això, un poc catastròfic, però sí que un poc en alerta. Diguem que estem en alerta, ara que estem tan acostumats als colors, parlaríem d'alerta taronja. Perquè no és només que les plantes estiguin passant set, que és el que ens pot vindre més al camp, no? Temperatura alta, la planta necessita més aigua, anem a regar. Però és que els episodis que estem tenint són tan exagerats que ni regant bé estem assegurant que la planta estigui en bon estat. Per tant, deixem una alerta taronja. Tenim ferramentes, tenim coneixement per ajudar-les, estem alerta.
2: Anava a preguntar-te precisament per això, per ferramentes per ajudar-les, acabes de dir. És possible l'adaptació o cal anar pensant en apostar per productes més adaptats a aquesta nova realitat climàtica?
3: Mira, m'estic pensant que justament estic preparant la classe pel dilluns que ve, i això és una de les primeres frases que es vaig a dir als meus estudiants en l'aula, que no podem millorar simplement unes varietats, anar a buscar la millor varietat, si no millorem l'entorn. I tampoc té molt de sentit millorar l'entorn d'una manera ideal si la matèria primera que tenim, que és la planta, no va poder aguantar-ho. Per tant, sempre tenim que anar de la mà de les dues coses, millorar el que és el material vegetal, però també millorar les condicions en les que tenim. aplicar el rec que li toque,

0: quan li toque, en la tecnologia que es resulta més eficient, buscar tècniques que ajuden a regular un poc la temperatura. Està clar que quan estem parlant en cultius a l'aire lliure, pues molt, molt no se pot fer, però alguna coseta se podria intentar per a que patiren un poc menys, i anar això de la mà, de tant millorar el cultiu com millorar les condicions, en la mesura que siga possible, que n'hi ha que ser realistes.
1: Clar, perquè estaves parlant abans, que inclús que encara que reguem molt la planta, si fa calor, fa calor. Ja pots regar-la, que d'igual, si patís calor...
0: Clar, clar, perquè clar, la planta intenta, però és que per les nits és quan la planta se regula, com si diguem. Però les nits que hem tingut aquest estiu, la pobra planta, clar, difícil ho té.
2: I per a que la gent pugui entendre-ho, Núria, quins són els efectes sobre allò que vem nosaltres després i que anem i comprem en el súper? El producte, els fruits...
0: Val, però la qualitat baixa. Per què baixa? Perquè si fa calor, la planta el que vol és protegir-se. Per a protegir-se, la majoria dels cultius que tenim, anem a parlar de manera global, que fa tancar estomes per a evitar que l'àvia que té dins se perda.
2: Per sí, és tant, com contava Ramon fa un moment, les oliveres deixen de fer olives, les llancen a terra i es protegeix l'arbre. La resta d'arbres i de plantes farien el mateix.
0: Sí, l'equivalent, i tanquen, baixen la fotosíntesi i com que mengen menys, com que entren en una espècie de dieta i per tant se pot desenvolupen menys, i les condicions que tenen, les característiques són de pitjor qualitat.
1: Bueno, haurem de pensar en cultius, perquè ja som un expert, m'agradaria jo, experts en cultius hidropònics. No sé si hem d'arribar a tant, però en fi, que alguna cosa de tota manera sí que hem de pensar, no?
0: Sí, hem de fer una pensadeta, no podem dir això passa sempre, perquè igual no és una temperatura... Està clar que en guany l'estiu ha sigut exageradament sí. calorós. En les nits han sigut caloroses, no podem obviar això. Encara que en termes mitjans siga uns pocs graus, l'efecte que té sobre les plantes és bestial.
2: I anar mirant altres varietats que estiguen un poquet millor adaptades a aquesta calor, a aquesta nova realitat climàtica, això també, clar.
0: Exacte.
2: Núria, gràcies. Gràcies per ajudar-nos a encetar temporada en la llavor i en de temporada.
0: Així estem. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Així se dina o no se dita.
1: Ja tens ganes, tesores?
2: Primera recepta de la temporada. Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Quique, com estem?
1: Molt bé, com sempre, aquestes hores amb una miqueta de gana. Hem menjat alguna cosa i d'aquestes receptes que tenim que ens prepares i que normalment són fàcils de preparar també a casa. Avui té pinta d'això, perquè dius que faràs un polp al forn.
4: Efectivament, un polp al forn a l'estil murcià.
1: Ah?
4: Sí que és de veres, sí. He estat mirant a les xarxes, m'ha aparegut diverses vegades... I ho veia superatractiu, superfàcil, i dic, mira, anem a provar.
1: Tenies curiositat sí, i l'has provat.
4: Efectivament, sí, fantàstic. Te conte.
1: Vinga.
4: Mira, el polp que jo li he ficat pesava quilo i mig. He comprat un polp ja congelat, cru congelat.
1: Sí.
4: Val? Que si està fresc, pues, sabeu que pues, és bo també congelar-lo prèviament, vale? El tema de les fibres i tot el rotllo, que pugues trencar-les un poquet. I de més, però aquestes ja es venen neig i congelats, i és una alternativa superbona. I res, simplement el deixem descongelar, si té alguna impuresa, però el rentem bé, uh-huh. I jo el que he fet simplement és pues, llevar-li l'ullet que té, els tentacles pues, cada dos tallava, tallé el cap, val? I el tenia tot netet i tot ben presentat. Aleshores, fica'm el forn a 200 graus, el precalfem, i preparem un poquet, diguem, el condiment que el va acompanyar. Mm. És molt senzill. En un bol anem a ficar dos cebes tallades en juliana, mm-hmm. Anem a ficar-li un parell de fulles de llorer,
1: val.
4: Anem a ficar-li uns 200 grams de tomata triturada natural, mm-hmm. Val? I mig litro de cervesa. 500 mil·lilitres, 600 mil·lilitres, i pues, dos o tres ditets de conyac. I si no teniu conyac, ni s'han d'estar el whisky.
1: Jo crec que val. No és un dinar apte per a menors, eh?
4: Sí, sí.
1: Per tot l'alcohol que li estem posant.
4: Se evapora. I res, simplement remeneixem bé això i res, anem a preparar en la safata de forn, que tinga un poc de profunditat, perquè com hi ha molt de caldo, necessitem que tinga profunditat, i a la base anem a ficar un raig d'oli d'oliva, anem a ficar el piber roig, si vos agrada picant, la recepta original sol dur picant, però depèn ja en casa com vos agrade, i un poc un raig d'oli, com vos he dit, un poc de piber roig, i anem a presentar, diguem, el pol. Presentem en la safata, i simplement després el que hem de fer és tot el que tenim al bol, deixar-ho per damunt del pol.
1: Del bol.
4: I res. I simplement tenim que col·locar-ho al forn, i en quilo i mig jo he estat entre hora i mitja i dues hores de forn. Val? Perquè a mi ens interessa que no quede molt caldós, val? Que quede pues, un poquet espesset entre cometes, i que evidentment que el pol es pugui coure i estigui ben cuit. Com anem a saber si està ben cuit? Pues en un furgadens mateix. Val? Punxem en un furgadens. I si veiem que entra fàcil i fàcil, és que el polp ja està.
1: Val, però parlaves de 200 després, graus de temperatura al forn.
4: Sí, igual sí, massa, sí, no? Sí, sí, perquè clar, tenen en compte que tenim 500 d'altibaix, val, en l'aplicació, i tenen en compte que són 500 o 600 mil·lilitres que tenen que anar evaporant-se.
1: Val. Mm-hmm.
4: Mentre es cou el polp, més l'aigua que solta el polp. També, aleshores, necessita temps. El resultat és fantàstic, és meravellós. Jo el que he fet ha sigut que m'ho he repartit en unes bolsetes al buit,
1: sí,
4: val? I així anem traguent-ho. El que faré, si vos pareix, d'ací un parell de setmanes, prepararem una recepta en...
1: Aprofitant el... Clar, així no tirem absolutament res, ho aprofitem per a
4: sí,
1: per receptes.
4: Sí, perquè això és una tapa que se menja tal qual a Múrcia, val? I que la fassa se talla a trossets, en la tisoreta, en la cebeta que du i el caldet és meravellós, i això serà una tapa ja de per si. El que farem nosaltres és ixa tapa incorporar-la a una recepta, d'acord? Senzilleta, però perquè siga algo xulo i la puguem disfrutar.
1: Molt bé, ja ho contarem en pròximes setmanes, sí senyor. Avui, de moment, la primera recepta de la temporada, que és un polp al forn, uh-huh, a l'estil murcià, però tenim moltes receptes ja de temporades anteriors i encara podem accedir, no?
4: Efectivament, a la web unareceptaenrecuerdo.com i a les meves xarxes podeu encontrar totes les receptes per a veure el pas a pas, les fotografies i així a guiar-vos a l'hora de fer les receptes.
1: Perfecte. Santi Hernández, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
4: Vinga, Quique, fins la setmana que ve.
3: Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
5: Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
3: Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2 y 5. Cadena SER.
6: Bo, Quique, hem començat temporada.
1: Ja hem començat i ara ja no parem,
6: Ja no parem. I anem a recordar una cosa important.
1: Sí.
6: Ho estem dient des de fa un parell de temporades, però esta de la llavor és molt important, perquè volem que participeu. Volem que estigueu així, amb vosaltres.
1: Una interactivitat.
6: Efectivament. Volem suggerències, volem crítiques, volem preguntes, i tenim, per això...
1: El correu electrònic, lallavor@cadenaser.com. Ahí tots els missatges i, com deies, suggeriments, crítiques poques, si és possible, però, en fi, qualsevol bones, comunicació...
6: Si són bones, també.
1: Que ens voleu passar, ahí teniu el correu electrònic, lallavor@cadenaser.com.
6: Per a que sigueu també part d'esta família. Bé, anem a recuperar velles costums i coses que són molt importants, Quique, perquè hem de parlar de l'oratge.
1: Avui amb cel, amb intervals de núvols alts, les temperatures màximes que baixaran lleugerament, això sí, a l'interior i amb valors, recordem, alts a zones de l'interior i prelitoral. El vent per avui fluix. Per a demà és un dia molt semblant al d'avui, amb intervals de núvols alts, les temperatures mínimes una miqueta a la baixa i les màximes que pujaran al litoral nord, a la resta sense canvis. El vent moderat durant la vesprada.
6: Més coses que no podem perdre mai. Una dita, Quique.
1: I en tenim unes quantes. La d'avui és, pel setembre, els trons ni dolents ni bons.
6: I jo pregunto, quins trons? Hi ha tres coses que no anem a perdre tampoc. En setem temporada també, amb música del nostre rebost musical. Ui, amb Terra i Fum de Santi Escrivà.